0: Imagina Ràdio.
1: Imagina Ràdio. M'has venut cap per ser el tan gana. He de ser metòdic i no fer el que em don la gana. Hi ha un espai

0: Imagina Ràdio, la millor música
1: per sentir-se bé.
2: Cartas en el cajón y ninguna es de amor.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Atenció, amants dels cotxes. Del 16 al 18 d'octubre, no us perdeu les grans avantatges de fira de Garaje Rosellón. Ofertes en tots els vehicles, finançament 100% sense entrada i 2 anys de garantia. Ofertes úniques disponibles només a la fira. Del 16 al 18 d'octubre, visiteu-nos a Ebre Ocasió i descobriu el vostre nou cotxe. Garaje Rosellón, on els somnis sobre rodes es fan realitat.
2: Aquesta tardor puja al següent nivell amb estil. Les màquines estil us donen la potència, l'autonomia i el control que necessites en cada tasca. Tallar, bufar, podar, fes-ho fàcil, fes-ho amb bateria. Descobreix ara les nostres ofertes. Troba'ns a Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64.
1: Atenció, amants del guinyot. Dissabte 24 d'octubre a Tortosa, 7a edició del concurs de guinyot Logolafre in Memoriam José Montesó. Més de 4.500 euros en premis, a més de bingo i sortejos. Preu de l'inscripció, 60 euros per parella. Inclou esmorzar i dinar. Places limitades. Inscriu-te a logolafre.cat. Més info al 655 77 82 54 o guinyote.org.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
2: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autofòrum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
3: Diumenge 25 d'octubre a les 6 de la tarda a la Sala B d'Amposta es presenta Plens de Sol, una proposta escènica de poesia i música que evidencia la força emocional de l'univers literari de Vicent Andrés Estellés. Un viatge sensible sobre els grans temes d'aquest poeta valencià: l'amor, el cos, la tendresa, la memòria col·lectiva, la lluita i l'estima per la llengua i la terra. Venda anticipada d'entrades. Més info a la salabteatre.com.
4: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poble Nou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalcadirdelta.com.
5: Imagina. Imagina Radio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Sentiu l'olor de mar i d'arrossos acabats de fer? Aquest octubre prepareu els sentits. L'Ametlla de Mar us convida a viure una experiència gastronòmica única. Dissabte 17 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, quarantena diada de l'arrossejat amb el millor peix de Llotja directament del mar a la taula. I del 9 al 18 d'octubre, gaudiu de les 15enes jornades gastronòmiques de l'arrossejat. Informa't a visitametlladamar.com. Organitza l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
2: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
3: És el moment. Aprofita els grans descomptes a Mi Electro Moder Hogar. Smart TV de 75 polzades, 599 euros. Frigorífic de dues portes, primera marca, 219 euros. I assecadora de 8 quilos, amb bomba de calor, 359 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
4: Ja coneixes el restaurant La Torreta de Remolins? Coneixes la qualitat dels nostres plats i productes? I ara pots tenir-los a casa amb l'Homoset. No tens temps per cuinar com a tu t'agrada en el teu dia a dia? Una celebració especial? Vols una alimentació sana? Torns de feina que no et deixen temps per cuinar? La solució és l'Homoset. La Torreta a casa. Avinguda Generalitat 28. A les casetes del mercat, l'Homoset. Botiga de cuina casolana per emportar. Telèfon de comandes 977 45 60 66.
0: Imagina Ràdio.

0: sona lo despertador. Lo pares. Torna a sonar. Lo tornes a parar. Et despertes. Vas a la dutxa. Et fas un cafè. Esmorzes.
1: La vida al matí pot ser molt dura. Però Imagina Ràdio tenim la solució.
2: De bon matí, amb Imma Rastrero. Desperta't amb els èxits més importants dels 80 fins a l'actualitat.
1: I l'última hora informativa de les Terres de l'Ebre.
2: De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja.
1: De bon matí, a Imagina Ràdio.
3: Benvinguts al De Bon Matí, a Imagina Ràdio.

0: acompanyant-te des d'ara i fins les 9 i mitja. T'envio una fortíssima abraçada a través de les ones pues, per acompanyar-te en aquest moment, pues, a vegades una mica feixuc del dia, no? No sé com ho veus tu, però jo sí que ho veig una mica així, eh? Sí, com sigui, avui al De Bon Matí, pues mira, hi vam parlar de música, avui també, però avui tindrem en d'altres a Irakana, que fa temps va estar aquí i ara ens ve a contar novetats i a contar més cosetes. El que farem també pues, serà un repàs a les activitats del que queda de setmana, també repàs als números de la sort, a les combinacions guanyadores dels sortejos realitzats ahir mateix. Tindrem la cançó en català del dia i, evidentment, ens posarem al dia també amb l'informatiu amb Andrea Maqueda i el repàs als titulars en portada. I mira que són ja les 8 i 5 minuts del matí. Ara sí, comença el De Bon Matí.
1: Imagina Ràdio, De Bon Matí.
0: I recordem la música de Prince, la que, bueno, per a mi és la que més recordo, no?, d'aquest artista. Una cançó que va ser versionada per uns quants, entre ells Tom Jones, però nosaltres escoltem la versió de Prince. La cançó es diu Kiss.

0: ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir-se bé.
1: Imagina. De bon matí. Imagina Ràdio.
2: De seguida escoltem la música de Charango, però abans, Dominic Fike, la cançó es diu Baby Doll.

Ara mateix, quan són exactament les 8:15 del matí, una ullada als titulars en portada d'avui dijous. Comencem amb el 20 minutos. En la portada del 20 minutos diu el PSC s'imposaria a les generals amb Esquerra Republicana com a segona força i Junts quinta, segons el CEO. PP i Vox superarien els de Puigdemont, que no capitalitzen l'absència d'Aliança Catalana, els d'Abascal, amb una forta pujada, se situarien prop dels populars. El Frente Amplio, diu que l'enquesta pregunta per sumar el que otorga fins a tres escaños. Si Podemos es presentés en solitari a Catalunya, no aconseguiria representació, segons enquestes. En economia, els carburants es disparen un 28% en només un any i deixen la inflació a prop del 5%. En mobilitat, els maquinistes van avisar fa mesos dels errors en el model de tren incendiat. Els operaris han retirat ja el comboi accidentat en una població de Saragossa que ha causat retards a la línia d'alta velocitat cap a Madrid durant tota la setmana, però es veu que la locomotora permaneix encara està a la via. Ha dit esperar que la circulació es normalitzi en el traçat la pròxima setmana mentre continuen les incidències en el mateix corredor. Les protestes dels pagesos prenen el centre de Barcelona, manifestacions durant el dia d'avui davant de la delegació del govern. Més coses. El Premi Planeta ja té els seus 9 finalistes d'entre més de 1.400 llibres presentats. Un dels seleccionats va ser desqualificat per comprovar-se que ja havia estat editat. El guardó s'entrega avui a Barcelona.

Declaracions del comte Pompidou. Diu, només queda que el Tribunal Suprem tanqui les causes del procés. El president del Constitucional assegura que una eventual derogació de la llei de l'amnistia no tindrà efectes sobre la seva aplicació. El Tribunal de Comptes

el cistell de consum. La subvenció a gasolines i dièsel, que l'executiu pensava rebaixar el novembre, es mantindrà en els 20 cèntims per litre. Els pagesos catalans han pres les protestes contra l'augment dels costos de producció i l'acord del Mercosur. Aquesta, aquest titular, aquesta imatge, està il·lustrada.

0: Ara a les portades territorials comencem amb Tarragona, amb el diari Més. Diu que baixa el consum de drogues, però creixen els problemes alimentaris. Els joves dormen una mitjana de 6 hores al dia. La meitat de les noies i un terç dels nois de la ciutat pateixen trastorns del son, segons l'estudi bianual de la Universitat Rovira i Virgili i el mateix Ajuntament de Tarragona. Més coses. També es parla sobre el Camp de Tarragona. L'empresa que subministra aigua al 25% de la indústria inverteix 10 milions d'euros per poder duplicar la regeneració hídrica. A Tarragona, Junts manté la incògnita sobre el suport al parador al Banc d'Espanya. I es parla sobre el Nàstic. Diu que el Nàstic d'ara, més frustrat pels resultats, fa coses millors que el d'inici de curs. Aquesta és una de les declaracions de Manel Royo, que és el capità del Nàstic, que diu que mostra confiança en un projecte que requereix temps per a créixer. Això és en una entrevista que ha aconseguit al diari Més. I parlem també més temes territorials, en aquest cas de Lleida, amb la portada del diari Segre. Diu, les empreses de cotxes de lloguer fan el seu agost amb els retards de l'AVE. Ahir va haver demores de més d'una hora. El caos ferroviari de dilluns, l'incendiar-se un tren AVE a Saragossa i els continus retards que hi ha des d'aleshores a la línia d'alta velocitat, que ahir van ser de fins a més d'una hora, han disparat el lloguer de cotxes a l'estació de Lleida. A més, de tenir més activitat, les tarifes, pues, cal dir que han pujat. Els pagesos exigeixen ajuts directes a cada explotació amb 200 tractors a Barcelona, una protesta que va tenir lloc ahir provocada per Unió de Pagesos. Alguns dels motius, crisi pel gran augment de costos i els efectes de la calor. I diu que Ordeig promet subsidis a fons perdut per alguns cultius. Un net d'exiliats de Balaguer sense poder votar pel fre a la llei de nets, Damián Escolar, veí de Balaguer, nascut a l'Argentina i net d'exiliats, diu que no podrà votar per la negativa inicial del jutjat a reconèixer-li la ciutadania. D'això se'n parla a l'interior del Segre. La inflació es dispara al setembre al 5,1% pels carburants i el govern i Consell compren a l'Estat un edifici de 2.400 metres quadrats per habitatges a Baqueira. I acabem parlant d'esports amb la portada del Mundo Deportivo de Umago Lamin. El món del futbol es rendeix a l'últim truc del número 10 culer, un dribbling de Rabona que exté encara més el seu repertori. El Barça va tancar la jornada com co-líder a la taula després del PSG. L'imminent duel entre els dos serà monumental, segons diu aquest titular. També sobre la Champions League, Roma-Real Madrid van quedar 3-4 a favor del Real Madrid. Diu remuntada i Vini sense clàssic, diu el brasiler, castigat amb 4 partits per la seva estirada de cabells a Silva. No podrà medir-se amb el Barça, diu. També en la Lliga Femenina, en la competició femenina de futbol, diu Estats Units-Espanya 2-2, Alexia, gol i assistència en el seu partit 150 amb la Roja. En la Champions, Manchester City-PSG han quedat 2-4 a favor del PSG, diu partidàs i selecció i lliçó del campió. I també acabem parlant de waterpolo, duple de 6 títols per al Barceloneta.
1: Inma Rastrero, de bon matí. Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Estàs a l'oficina, estudiant o fent teletreball, i l'ordinador...
2: Si ets una empresa, un professional o un particular, a Altercom 21 fem que la tecnologia treballi per tu. T'ajudem amb informàtica, ciberseguretat, serveis al núvol, porters electrònics, antenes de televisió, solucions a mida, proximitat i confiança. Ens trobaràs al carrer Sagrat Cor 3, Raval de Cristo, 977 44 67 17. Altercom 21, tecnologia, seguretat i comunicacions per al teu dia a dia.
3: Quan tinc tos, la mama em dona mel Rossell Margalef.
4: Avi, de la dona, per ser molt fort.
5: A Rossell Margalef, tot el nostre món gira al voltant de la mel i els derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional. A més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, gelella reial, pròpolis, xarops. Per als professionals, disposem de material apícola per treballar el rusc i la mel. Visita'ns. Estem al Perelló. Polígon industrial Pla de Solans, parcel·la 21. O al lloc web apirrossell.com.
6: Rossell Margalef, la mel de casa.
7: L'oli és un aliment o un ingredient?
8: És un aliment perquè aporta nutrients essencials i forma part de la dieta mediterrània, però també és un ingredient clau a la cuina.
7: És el que porta identitat, el que defineix el resultat final, el que marca la diferència.
8: Els olis de la denominació d'origen protegida Oli del Baix Ebre Montsià són qualitat, tradició i autenticitat. Perquè quan l'origen és autèntic, es nota. Molt més que un ingredient.
7: Oli d'oliva verge extra de la denominació d'origen protegida. Oli del Baix Ebre Montsià.
8: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
7: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
9: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
0: De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio.

0: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí. Imagina Ràdio.
1: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
2: Les 8 i mitja del matí, hora d'informatiu i hora també de donar la benvinguda a la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
3: Molt bon dia, Inma.
2: Centenars de pagesos van marxar ahir dimecres cap a Barcelona en protesta per l'increment de preus.
3: La mobilització també va comptar amb la participació de pagesos de les Terres de l'Ebre, amb representants que es van desplaçar des de punts com Batea. Una de les queixes més recurrents és l'augment desmesurat dels carburants i dels fertilitzants, que fa molt difícil la viabilitat d'algunes explotacions, tal com explicaven alguns dels pagesos participants. També reconeixen que estan preocupats i que veuen el futur molt negre.
2: Junts per Tortosa demana explicacions per l'exclusió del GESAT del concurs d'hemodiàlisi de les Terres de l'Ebre.
3: Segons la informació difosa pel grup municipal, la decisió s'hauria pres per mancances en la documentació presentada. El contracte té una durada de 5 anys i un valor estimat de 29,7 milions d'euros per al lot ebrenc. La portaveu de Junts, Meritxell Roger, ha demanat accedir a l'expedient i convocar un Consell d'Administració Extraordinari de GESAT per analitzar el cas i aclarir-ne l'abast.
2: I en agenda Amposta estrena nova temporada d'arts escèniques amb teatre i propostes familiars.
3: Este dissabte 17 d'octubre comença la temporada amb l'espectacle familiar Estrafalari del Maclari a l'Auditori Octavi Ruiz de la Lira. La programació s'allargarà fins a l'abril i combinarà 6 propostes teatrals, 5 espectacles familiars i muntatges de teatre amateur. Entre els noms destacats hi ha Carles Sanz, exmembre del Tricicle, Oriol Grau i Ramon Madaula. La temporada també reforça la col·laboració amb la Sala B, que acollirà 2 obres procedents de la Sala Trono de Tarragona.
4: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
5: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furla, Yalea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
4: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
5: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
4: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
0: Imagina Ràdio.
6: És temps de tardor. Tintia Jardineria us ofereix el temps.
2: I Andrea, pel que fa al temps i temperatures, què ens contes avui?
3: Avui dijous ens despertem amb un cel un poc ennuvolat a les quatre comarques de l'Ebre. Pel que fa a les temperatures, seran lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 14 i 17 graus, mentre que les màximes arribaran als 24, 25 i 27 graus a les hores centrals.
2: Molt bé, doncs Andrea, moltes gràcies per acompanyar-nos. Ens trobem en no res, a les 9 del matí. Estarà.
3: Estarà.
7: La processionària del Pi provoca irritacions en oïdes, nas i gola en els humans i problemes greus a les mascotes. Ara és el moment d'actuar. Tens temps fins a finals d'octubre. Oblida't de la processionària del Pi durant 2 anys amb el tractament d'endoteràpia de Cintia Jardineria, un procediment que actua des del cor del Pi. Informa't a cintiajardineria.com o trucant al 629 988 566.
0: Imagina Ràdio, de bon matí fins a les 9 i mitja.

0: cançó es diu Rumores i no anem a parlar ara de la cançó, sinó de l'artista que ens porta aquesta cançó, que és Irakana. Bon dia.
1: Bon dia, Ima.
0: Com estàs?
1: Molt bé, tu?
0: Pues veia moltes ganes de que mos contes coses, perquè abans fora de micro parlàvem que fa 2 anys que vas vindre. Vull dir que en 2 anys han passat moltes coses. Hem de parlar de l'EP, hem de parlar de noves cançons, hem de parlar de projectes, de concerts, de coses. Hem de fer un resum de 2 anys?
1: Sí.
0: No sé per on vols començar.
1: Pues de... Mira, de l'última cançó que vaig vindre a parlar aquí, que era Volverte a ver, que la veritat és que ha sigut un èxit.
0: M'encanta, Volverte a ver.
1: Moltes gràcies. Sempre que li ensenyo el perfil a algú, me diu, ai, estàs molt xula, esta m'agrada molt. I, claro, a partir d'aquí sí que és veritat que vaig seguir en la meva ruta de cançons en anglès, perquè era el que jo sempre escoltava, igualment seguint el meu estil, que és l'R&B i el soul. Però sí que és veritat que vaig haure un moment que vaig decidir fer un canvi i va ser quan va arribar el moment de fer l'EP, perquè, claro, jo portava escrivint des dels 17 anys i volia recuperar totes aquelles composicions i tirar este projecte. Però, bueno, entre històries i gestions i moltes hores a l'estudi, al final vaig fer un canvi. Totes les cançons originalment eren en anglès i, claro, jo quan anava a l'estudi molts de dies era com que ai, avui no m'apeteix fer això, avui no m'apeteix fer més en castellà, o per exemple durant la setmana escrivia uns altres temes i dic, ai, m'apeteix ara fer una altra cosa, o depèn com jo me sentia en aquell moment. I bueno, pues com a l'arribar el moment de mescla i mastering de l'EP, hi havia moltes coses que pues, no sé si m'agradaven molt i tal, i al final vaig prendre la decisió de dir prou, cancel·lem projecte, després de 4 mesos treballant, i me vaig agobiar una mica perquè jo ja tenia totes les fotos fetes, estava tot planejat, que sortiria este dia, jo me n'anava de viatge 2 setmanes, i era com que, uau, ara he de tornar-ho a gestionar tot, però ja havia passat molt de temps que no havia tret música, i al final és algoritme, és presència a les redes constantment, i bueno, va ser com un parón que vaig tindre, però al final durant tots aquests mesos que jo estava fent altres coses vaig decidir, mira, pues traure aquestes cançons que no tenen cap mena de sentit en el que anava a fer, però coordinaven en tot el que era fotos, en el meu estil, i vaig prendre la decisió pues, de traure totes aquestes 3 cançons, que és en La Intimitat, que és un R&B en castellà, Prisionera, que és un bolero, i Rumores, que és un soul. I a partir d'aquí, pues, la veritat és que estic molt contenta amb l'essència que he trobat i seguir cap endavant.
0: Molt bé. Que, per cert, este bolero l'estem escoltant ara. Claro, quan has dit un bolero, hi ha un bolero, dic, ostres, un bolero.
1: Sí, sí.
0: És com a que... No pensaria en tu en un bolero, però sona molt bé. Escolta'm un momentet.

0: què t'he de dir? És que sona molt bé.
1: Ai, moltes gràcies.
0: La veritat, sona molt, molt bé. Molt bé, parlem de més coses perquè l'EP ja és una realitat, lo podem escoltar a les plataformes, a totes les plataformes, no? I a més d'això, pues, també has anat fent concerts, col·laboracions en festivals.
1: Sí, hi ha estat, mira, per exemple, també he fet col·laboracions en un productor que es diu Aceto, que vaig penjar una cançó que és així més house, potser, que es diu How Did I Get There? Ara se m'ha oblidat la nom de la cançó. Però, How Did I End Up Here? Vale. Perdona, eh?
0: Ah, no, tranquil·la, que el meu anglès tampoc... Jo si ho dius segura em creuré que es diu d'aquella manera, o sigui que... Però sí, ara sí que ho has dit, que ho tinc aquí davant, sí.
1: Gràcies. És que, sincerament, també he après molt d'aquest projecte, perquè al tirar molts de singles era tirar single i potser fer un o dos vídeos promocionant, però sí que és veritat que passava pàgina molt ràpid. I en aquest projecte el que em va passar és que vaig tindre un bloqueig creatiu molt heavy, que no podia escriure més coses, no sentia que no havia acabat en aquesta etapa en la intimitat i que necessitava donar-li més carinyo. Llavors el que vaig decidir és posar-me manos a la obra en tot el que és tema marketing, tema promocionar de veritat, en presentar-me a open mics. També vaig fer un live session, que encara no l'he penjat, però va ser a un estudi en guitarrista, pianista, bateria i baix. I, bueno, ara ja està gravat, falta la mescla i el mastering, i quan tingui el vídeo ja poder presentar-lo a les redes també.
0: Molt bé. Molt bé. Llavors també esta setmana tens un concert també.
1: Sí, el dia 16 estiré cantant a la Fresh, en Més Artistes Emergents, a les 8, a Espai Jove Fontana, Barcelona.
0: Bueno, al final és on vius tu, per molt que sigues... no? Estàs entre... Ets d'Amposta, podem dir, però estàs a Barcelona, vull dir que al final és el lloc on vius.
1: Sí, estic allí perquè treballo allí, vaig estudiar allí, i al final ja coneixo molta gent ja de la indústria per allí, bueno, molta gent, més o menys, però sí que és veritat que tinc una espineta dins, que és cantar al meu poble. A veure si se pot estar.
0: Fem una crida
1: estant de presentar-me, però sí que és veritat que m'agradaria presentar-me en les meves cançons, perquè quan vaig començar no tenia molt de repertori, cantava molts de covers, que sí que està molt bé, però al final quan tu fas les teves cançons, les teves composicions, tens la teua idea, la teua imatge, se te queda molt curt cantar covers, i a mi el que m'emociona és poder cantar les meves cançons i expressar-les al viu.
0: Bueno, és que al final també al final quan són coses creatives, no? Feines creatives, quan se fa art, vull dir, al final el teu art, tu escoltes qualsevol cantant una cançó seua i cantant-la d'un altre, òbviament, o cantant una altra persona la seva cançó, pues no és el mateix, però molt bé que es faci.
1: Claro.
0: I que al final, suposo que sent compositora, no? Tens aquella cosa, pues bueno, des d'aquí fem una crida.
1: Sí.
0: A la gent relacionada a la indústria d'aquí al territori, que n'hi ha. Hi ha molt de talent aquí,
1: sí.
0: De tots els sentits, però com estem parlant de música, parlem del musical, així que escolta Irakana a xarxes en K,
1: sí.
0: Claro, no? que a l'hora de buscar-ho que almenys sapiguen com s'escriu exactament. Llavors, projectes dels que pugues parlar ara?
1: Mira, ara quan acabe, ara sí que dono per finalitzada, després d'aquest concert i després del live session, en la intimitat, se tanca una etapa. I com he dit abans, quan vaig tindre aquest bloqueig creatiu, doncs vaig decidir tirar per una altra banda, que és la part més administrativa, que és el que porta una carrera musical, que això, el ser artista independent, doncs tot ho has de fer tu. Per sort, soc una persona bastant organitzada, que porto bastant bé l'agenda, i m'agrada molt el que és fer llistes, organitzar-me i posar check de que, vale, he fet sessió d'estudi, he fet entrevista, he fet això, i m'encanta tota aquesta part, però ara sí que és veritat que al tancar etapa ja he pogut crear més temes, i feia temps que portava arrastrant una cançó que és així també com un neo-soul, i espero traure-la pronte també. Se dirà 30 minuts.
0: Molt bé, doncs bueno, ja ens avisaràs, sí. No? I la posarem aquí a Imaginar Ràdio, al de Bon Matí. I ja per acabar, alguna cançó?
1: Alguna cançó?
0: Alguna cançó que poguéssim escoltar a sencera i que mos expliqués una mica com ha sigut el procés creatiu d'esta cançó i de què parla. Claro.
1: Mira, pues m'encantaria presentar-vos en la intimitat, i en la intimitat va ser molt fort perquè estava sentada al meu menjador esmorzant i de repent me van sortir les primeres frases sense base ni res, perquè jo moltes vegades quan m'apeteix escriure però no tinc cap ni melodia ni lletra, me poso una base de YouTube en el que me vull inspirar i des d'aquí escric les meves cançons. Però moltes vegades m'han sortit cançons a la dutxa, a la faena, ja t'he dit, menjant al menjador, i este va ser el cas d'esta, i la veritat és que jo el que més valoro és la composició, l'escriptura, com expresses tot el sentiment que hi ha detrás d'una cançó, i en esta cançó estic molt contenta, i sóc bastant exigent en les lletres, la veritat, però estic molt, molt contenta d'aquest projecte, com ha sortit en temes imatges, tema composició, tema producció, i tinc moltes ganes de seguir cap endavant i a veure què surt del cap de l'artista iracana.
0: Molt bé. Molt bé, pues moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i hasta la pròxima. Ja mos aniràs avisant bé de les cançons que van sortint, que vas publicant, i anem a escoltar-la des del començament, que és la cançó que tenim ara de fons, la d'En la intimitat, i pues això, que moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a tu, Imma.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Renovar el bany és renovar la manera de viure'l.
2: A Vic Mat Major t'ho posem fàcil.
1: Mobles, lavabos, espills, dutxes, sanitaris, ceràmica, paviments i revestiments.
2: Tot el que imagines al millor preu.
1: Vic Mat Major.
2: Amposta i Tortosa. Inspira't, renova i gaudix.
3: A la pròxima oportunitat, giri cap a Audi i Volkswagen Mercamotor, a Tortosa.
4: Per fer un GPS que m'entén. Aquest octubre canvia de cotxe i de ruta. Liquidació d'estoc de Volkswagen i Audi Mercamotor Tortosa. Descobreix els vehicles disponibles i consulta les condicions de la promoció. Només durant aquest octubre.
5: L'octubre és un mes d'espera. Esperem que arribi el fred, esperem que arribin les carxofes i, sobretot, esperem que arribin els calçots. I a Restaurant Hípica Equitor t'esperem a tu per a fer-te més lleugera l'espera. Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la brasa. Restaurant Hípica Equitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658 81 29 02.
0: Notícies, actualitat, bona companyia, companyia i la millor música per sentir-se bé.
6: Són les 8:52 minuts, ara sí, del matí. I ara anem a escoltar la música de Dijou amb la cançó End of Beginning i dir-te que m'acaba la cançó. Tinc algo que dir-te. De moment, apunta't el nostre número de WhatsApp, apunta't el... Espera, que vaig a... No me'l sé de memòria encara. Apunta't el nostre número de WhatsApp, que és el 607-882-007. Pots anar al nostre perfil d'Instagram i el trobaràs allà també publicat. Però abans, escolta, dijous. Després, te conto.

0: De bon matí. Imagina Ràdio.
1: Els dimecres no festius, vine al cine a Unión Cine Ciudad Amposta per tan sols 6 euros. Sí, sí, ho has escoltat bé, 6 euros. Totes les estrenes de la setmana a Cinemes Amposta amb un preu sense competència. Unión Cine Ciudad Amposta. Algú et dona més?
2: I bueno, avui escoltem esta sintonia i això no vol dir que vaig a parlar-te de la cartellera de Cinemes Amposta ni de les avantatges que té anar-hi, però sí que et parlaré de cine perquè regalarem una entrada doble. Serà demà, farem un sorteig, però el que et demano és que, mira, ahir va ser el Dia Mundial de les Postres, així que el que ens has de dir és a través de WhatsApp, del número que et deia fa un moment, que és el 607-882-007, 607-882-007, dir-nos quin és el teu postre preferit o els teus, les teves, vaja, que ho direm correctament. Quines són les teves postres preferides? Així que 607-882-007. Si no estàs a temps d'agafar el número, ves al nostre perfil d'Instagram, que el tens allí en una publicació fixada a la mateixa pàgina. Així que, mira, si demà vols ser una de les persones que puguen arribar a guanyar aquesta entrada doble, però escolta, envia el teu WhatsApp, el teu àudio, que no ho havia especificat. Així que ja ho saps, 607-882-007.
0: Imma Rastrero, de bon matí. Imagina Ràdio. Imagina.
2: I amb Beyoncé, amb aquesta força, amb el Crazy in Love, arribem a les 9 del matí, hora punta, hora d'informatiu.

0: De bon matí. Imagina Ràdio.
1: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació. I ho fa molt més que disseny, molt més que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. Senta't més que lliure i prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3. Molt més que llibertat. Avelló Autotec, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
2: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
3: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
4: Hora puntal és 9 del matí, hora d'informatiu i hora també de saludar la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
5: Molt bon dia.
4: Centenars de pagesos van marxar i dimecres cap a Barcelona en protesta per l'increment de preus.
5: La mobilització també va comptar amb la participació de pagesos de les Terres de l'Ebre, amb representants que es van desplaçar des de punts com Batea. Una de les queixes més recurrents és l'augment desmesurat dels carburants i dels fertilitzants, que fa molt difícil la viabilitat d'algunes explotacions, tal i com explicaven alguns dels pagesos participants. També reconeixen que estan preocupats i que veuen el futur molt negre.
4: Junts per Tortosa demana explicacions per l'exclusió del cessat del concurs d'hemodiàlisi de les Terres de l'Ebre.
5: Segons la informació difosa pel grup municipal, la decisió s'hauria pres per mancances en la documentació presentada. El contracte té una durada de 5 anys i un valor estimat de 29,7 milions d'euros per al lot ebrenc. La portaveu de Junts, Meritxell Roger, ha demanat accedir a l'expedient i convocar un Consell d'Administració Extraordinari de cessat per analitzar el cas i aclarir-ne l'abast.
4: I en agenda, Amposta estrena nova temporada d'arts escèniques amb teatre i propostes familiars.
5: Este dissabte 17 d'octubre comença la temporada amb l'espectacle familiar Estrafalari del Maclari a l'Auditori Octavio Ruiz de la Lira. La programació s'allargarà fins a l'abril i combinarà 6 propostes teatrals, 5 espectacles familiars i muntatges de teatre amateur. Entre els noms destacats hi ha Carles Sanz, exmembre del Tricicle, Oriol Grau i Ramon Madaula. La temporada també reforça la col·laboració amb la Sala B, que acollirà dues obres procedents de la Sala Trono de Tarragona.
6: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
7: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
6: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
7: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
6: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
0: Imagina Ràdio.
8: Les clíniques dentals Ebre Clínic Tortosa, Montsià Amposta i Azahar Vinaròs t'ofereixen el temps.
4: I Andrea, pel que fa al temps i temperatures, com ho tindrem avui dijous?
5: Avui dijous ens despertem amb un cel un poc ennuvolat a les quatre comarques de l'Ebre. Pel que fa a les temperatures, seran lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 14 i 17 graus, mentre que les màximes arribaran als 24, 25 i 27 graus a les hores centrals.
4: Molt bé, pues, moltes gràcies, Andrea, que passes bon dia i fins demà.
5: Molt bon dia.
4: I recorda que si vols seguir estant informat, informada, pots connectar-te durant les 24 hores del dia per ampliar informació a imaginaradio.cat i si no, a més, cada hora punta tindràs l'informatiu aquí, a Imagina Ràdio.
9: Recordes això?
10: Somriu.
9: Ai, no, que no m'agrada gens el meu somriure. Tinc les dents fatal. Amb Invisalign, el sistema d'ortodòncia invisible, he aconseguit el somriure que sempre he volgut. Invisalign, molt més còmode i discret que els bràquets tradicionals.
11: Demana la teva primera visita gratuïta.
9: Clínica Dental Ebre Clínic, Avinguda Catalunya 28 Tortosa.
11: O ebreclinicdental.com.
9: Clínica Dental Montsià, Avinguda Ràpita 197 Amposta.
11: O montsiadental.com.
9: I Clínica Dental Azahar, plaça 3 Reis 22 Vinaròs.
11: O azahardental.com.
9: Fes com jo i somriu a la vida.
0: De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio. Imagina.
12: A Fusteria Rupérez som fabricants i ho fem a mida. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu i t'oferim la cançó en català.

0: Des de l'any 95, des de l'àlbum Moviments Salvatges, des de Menorca, ja t'ho diré, la cançó, si vens.
1: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. Tu estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita rupérez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
2: Imma Rastrero, de bon matí. Imagina Ràdio.
3: Imagina. Imagina Ràdio.

0: radio.
1: La millor música.
0: Per sentir-se bé.
1: De bon matí. Imagina Ràdio.
2: I recorda que pots enviar el teu àudio a través del WhatsApp 607-882-007 dient-nos quines són les teves postres preferides i entraràs al sorteig d'aquesta entrada doble per a Cinemes Amposta. Escoltem ara els Pet Shop Boys, Go West.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Necessites un vehicle per al teu negoci? No tots et donen les mateixes prestacions. A JMS Vehicles Industrials seleccionem exhaustivament les millors furgonetes i vehicles industrials seminous. Furgons de gran volum, combis, carrossats amb plataforma, camions bolquet, furgonetes comercials o la nova línia de productes JMS Fred. Vine a veure el nostre estoc permanent d'isotèrmics i frigorífics llestos per entrega immediata. A Amposta, carretera de Freginals número 4, a la rotonda de Maruja Pla. JMS Vehicles Industrials. Som el motor del teu negoci.
2: Intel·ligència artificial, música, salut, economia, canvi climàtic i molt més. Arriben les aules d'extensió universitària per a la gent gran al campus Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili. Tria la teva aula a Tortosa, Flix o a la Ràpita i continua descobrint, compartint i aprenent. Matrícula oberta fins al 15 de novembre. Informa-te'n a campusebre.urb.cat amb la col·laboració dels ajuntaments de Tortosa, Flix i la Ràpita.
3: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
4: Qui diu que la tardor és avorrida? Arriba la dolça tardor a Horta de Sant Joan. Dissabte 17 d'octubre, tapes, bon vi i festa amb DJ Lau. I diumenge 18, trobada de cotxes clàssics, taller infantil, espectacle, els dolços més tradicionals, productes d'artesania, música i berenar popular. Deixa la mandra a casa i vine a la plaça de l'Església d'Horta de Sant Joan. T'esperem a la dolça tardor.
0: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí, Imagina Ràdio.
5: El resultat dels sortejos efectuats ahir dimecres, anem a fer un repàs, anem a fer una ullada perquè els números del trio van estar el 3, l'1 i el 7. Pel que fa a la 649, el 8, l'11, el 16, el 17, 21 i 48, complementari el 31 i reintegrament el número 8. Els números de la Bonoloto han estat el 8, l'11, 21, 41, 47 i 48, complementari el 34 i reintegrament el número 4. I finalment el cupó diari de l'11, el número premiat ha estat el 71.766 i la sèrie la 44.
0: Imagina Ràdio, de bon matí fins a les 9:30.

0: dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio.
1: Escoltàvem la música de Chayanne amb Madre Tierra i ara DJ Snake, la cançó Let Me Love You, són les 9:19.

0: Moment de fer una ullada a les activitats que ha programades per al que queda de setmana. Mira, avui, per exemple, avui dijous, hi ha dos activitats a destacar. Per una banda, xerrada i degustació de plats del llibre Sabors Cuina de les Terres de l'Ebre amb Emic Di Subirats, que és el seu autor, i serà a les 6:30 de la tarda a la Biblioteca d'Amposta. Més tard, a les 8:30, al Teatre Auditori d'Alcanar, per un preu d'entrada d'1 euro, tindrà lloc Alcanar Metratges en Curt amb el Festival Internacional de Curtmetratges Agustí Comès. Demà divendres, dia 16 d'octubre, Trans, taller creatiu a les 7 del vespre a la sala central Marcelí Domingo de la Sénia. També hi haurà demà xerrada Gaza més enllà dels titulars, claus per comprendre la situació humanitària i geopolítica actual, a càrrec d'Abukar Satum, que és treballador humanitari de Gaza. La traducció anirà a càrrec de Juan Carlos Ramos. Serà a les 7 del vespre a la Biblioteca Marcelí Domingo de Tortosa. El dissabte, dia 17, entre les moltes activitats que hi ha, tindrà lloc dintre de les 13 jornades de Per la Pau Federico Mayor Zaragoza. La pau comença amb nosaltres mateixos. Els ponents seran Enrique Lluc Frechina i Xavier Garí de Barberà, a partir de les 10 del matí a la Biblioteca Municipal de l'Ampolla. El dissabte també hi haurà taller de cuina de tardor a càrrec de la Massaneta Dolça, amb panellets saludables, muffins de carabassa, galetes variades. Serà de 3 de la tarda a 7 del vespre al Molí de la Vella de la Sénia. Dintre de les 39es jornades de Teatre Delta Teatre, Les meves veïnes, a càrrec del grup La Xalera de Camarles, serà a les 7:30 del vespre a l'edifici de la Rosera, a l'espai El Sequer de Deltebre. El diumenge, dia 18 d'octubre, 8a cursa de les dones de les Terres de l'Ebre, de 5 quilòmetres i 2,5. Es pot triar quin trajecte es fa. Tots els fons recaptats van a favor de la Lliga contra el Càncer. Serà a les 11 del matí al casal de la Vila de la Galera, la trobada, i el donatiu per participar és de 15 euros. També hi haurà representació de l'obra de teatre La estranya pareja amb els actors Òscar Ávila i Rafa Sánchez a les 7:30 del vespre al Teatre Auditori d'Alcanar, i el preu de l'entrada és de 10 euros. Cal dir també que en les jornades de teatre amateur Joan Roig tindrà lloc la representació de l'obra Ma sogra és increïble, a càrrec del grup de teatre Gresol d'Alcanar. Serà a les 6 de la tarda al Teatre Orfeo Montsià d'Ulldecona. Cal dir també que durant tot el cap de setmana, a partir de demà divendres i dissabte, dia 17, jornades de les lletres ebrenques a la Biblioteca Sebastià Juan Arbó d'Amposta. Per informació i programa amposta.cat, els dies 17 i 18 d'octubre, dolça tardor a Horta de Sant Joan, amb fira de tapes i vins, trobada de cotxes clàssics, tallers infantils, berenar popular, trepitjada de raïm, tot això i més a la plaça de l'Església del municipi. Per informació, horaris i programa, hortadesantjoan.cat. I acabem recordant que fins a aquest diumenge a l'Ametlla de Mar, jornades del peix de llotja i arrossejat, amb menús per consultar. Volia dir, menús, restaurants i bars, turismeametlladeMar.cat.
1: De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio. Imagina. Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
2: Un antioxidant que rebaixa el colesterol té efectes positius a la pell, els ossos i la digestió. I, a més, és la base de la dieta mediterrània. És l'oli d'oliva verge de la cooperativa Montebre. Millora el sabor de qualsevol plat. És un oli d'oliva equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolei i Fraginals. El sabor de la nostra terra.
3: Preparat per rebobinar en el temps? Rebobina el Mood Sunset Club. Dissabte 24 d'octubre, de 5 de la tarda a 11 de la nit, prepara't per viure una tarda plena de nostàlgia, música i molt bon ambient al Mood Sunset Club. Rebobina. Concert en directe en versió original i DJ Ricard, amb tots els èxits dels 80 i 90. Rebobina. Una tarda per cantar, ballar i tornar a viure els grans hits que mai passen de moda. Entrades a Ebretique. Socis a través de l'app Playoff. Rebobina el Mood Sunset Club. Els 80 i 90 tornen a la pista.
4: Necessites un vehicle per al teu negoci? No tots et donen les mateixes prestacions. A JMS Vehicles Industrials seleccionem exhaustivament les millors furgonetes i vehicles industrials seminous. Furgons de gran volum, combis, carrossats amb plataforma, camions bolquet, furgonetes comercials o la nova línia de productes JMS Fred. Vine a veure el nostre estoc permanent d'isotèrmics i frigorífics llestos per entrega immediata. A Amposta, carretera de Freginals número 4, a la rotonda de Maruja Pla. JMS Vehicles Industrials. Som el motor del teu negoci.
5: Existeix un lloc on aprendre tot allò que ningú et pot ensenyar. Però abans de matricular-t'hi, has de saber una cosa. No et graduaràs, perquè a la Universitat del Carrer no deixaràs mai d'aprendre. Descobreix amb el nou Cupra Raval 100% elèctric amb més de 440 quilòmetres d'autonomia tot el que la ciutat et pot ensenyar. Vine a descobrir-lo a Autoesteller, a Vinaròs i Tortosa.
1: De bon matí. Imagina Ràdio.
0: I de seguida, en només dos minuts, posem el punt i final al de bon matí avui dijous. Marxem recordant la música de Madonna, recordant aquest Vogue, una de les seves cançons icòniques, bueno, són la majoria, hem de dir. I d'aquesta manera, pues, com et deia, ja marxem. Tu i jo ens trobem demà a les 8. Et deixo de seguida amb 30 minuts de música sense interrupcions i, com sempre, pues, la millor música a Imagina Ràdio. Fins demà. Adéu-siau.

0: Imagina Ràdio.
1: A partir d'ara, 30 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: Són les 10. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Centenars de pagesos van marxar ahir dimecres cap a Barcelona en protesta per l'increment de preus. La mobilització també va comptar amb la participació de pagesos de les Terres de l'Ebre, amb representants que es van desplaçar des de punts com Batea. Una de les queixes més recurrents és l'augment desmesurat dels carburants i dels fertilitzants, que fa molt difícil la viabilitat d'algunes explotacions, tal com explicaven alguns dels pagesos participants. També reconeixen que estan preocupats i que es veuen el futur molt negre. Junts per Tortosa demana explicacions per l'exclusió de Gesat del concurs d'hemodiàlisi de les Terres de l'Ebre. Segons la informació difosa pel grup municipal, la decisió s'hauria pres per mancances en la documentació presentada. El contracte té una durada de 5 anys i un valor estimat de 29,7 milions d'euros per al lot ebrenc. La portaveu de Junts, Meritxell Roigé, ha demanat accedir a l'expedient i convocar un Consell d'Administració Extraordinari de Gesat per analitzar el cas i aclarir-ne l'abast. I en agenda, Amposta estrena nova temporada d'arts escèniques amb teatre i propostes familiars. Este dissabte 17 d'octubre comença la temporada amb l'espectacle familiar estrafalari del Mag Lari a l'Auditori Octavio Ruiz de la Lira. La programació s'allargarà fins a l'abril i combinarà 6 propostes teatrals, 5 espectacles familiars i muntatges de teatre amateur. Entre els noms destacats hi ha Carles Sanz, exmembre del Tricicle, Oriol Grau i Ramon Madaula. La temporada també reforça la col·laboració amb la Sala B, que acollirà dues obres procedents de la Sala Trono de Tarragona.
0: Repsol t'ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, avui dijous ens hem despertat amb el cel un poc ennuvolat a les quatre comarques de l'Ebre. Pel que fa a les temperatures, seran lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 14 i 17 graus, mentre que les màximes arribaran als 24, 25 i 27 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
2: La vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
3: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Addict Voltaire més trencadores, Burla i Alea Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
2: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
2: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
0: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Estàs a l'oficina, estudiant o fent teletreball, i l'ordinador... Si ets una empresa, un professional o un particular, a Altercom 21 fem que la tecnologia treballi per tu. T'ajudem amb informàtica, ciberseguretat, serveis al núvol, porters electrònics, antenes de televisió, solucions a mida, proximitat i confiança. Ens trobaràs al carrer Sagrat Cor 3, Raval de Cristo, 977-44-67-17. Altercom 21, tecnologia, seguretat i comunicacions per al teu dia a dia.
2: Ja coneixes el restaurant La Torreta de Remolins. Coneixes la qualitat dels nostres plats i productes. I ara pots tenir-los a casa amb l'Homoset. No tens temps per cuinar com a tu t'agrada en el teu dia a dia? Una celebració especial? Vols una alimentació sana? Torns de feina que no et deixen temps per cuinar? La solució és l'Homoset. La Torreta a casa. Avinguda Generalitat 28. A les casetes del mercat, l'Homoset. Botiga de cuina casolana per emportar. Telèfon de comandes 97 45 60 66.
3: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. I per demostrar-t'ho, et regalem una revisió i una higiene dental gratuïtes. Demana cita a la Clínica Dental IO Tortosa trucant al 900-131-002 o a IOA.es. Instituts Odontològics. Una altra manera d'entendre l'odontologia.
4: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.

0: Imagina Radio.
1: La radio musical de les Terres de l'Ebre.
2: La vida i l'esperança.

Imagina Ràdio. I will survive without you.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Sentiu l'olor de mar i d'arrossos acabats de fer? Aquest octubre prepareu els sentits. L'Ametlla de Mar us convida a viure una experiència gastronòmica única. Dissabte 17 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, 40a Diada de l'arrossejat amb el millor peix de Llotja directament del mar a la taula. I del 9 al 18 d'octubre, gaudiu de les 15enes jornades gastronòmiques de l'arrossejat. Informa't a visitametlladamar.com. Organitza l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
2: Preparat per rebobinar en el temps?
3: Rebobina el Mood Sunset Club. Dissabte 24 d'octubre, de 5 de la tarda a 11 de la nit, prepara't per viure una tarda plena de nostàlgia, música i molt bon ambient al Mood Sunset Club.
2: Rebobina.
3: Rebobina. Concert en directe amb versió original i DJ Ricard. Amb tots els èxits dels 80 i 90.
2: Rebobina.
3: Una tarda per cantar, ballar i tornar a viure els grans hits que mai passen de moda.
2: Entrades a Ebretique.
3: Socis a través de l'app Playoff. Rebobina el Mood Sunset Club.
2: Els 80 i 90. Tornen a la pista.
1: Atenció, amants dels cotxes. Del 16 al 18 d'octubre, no us perdeu les grans avantatges de fira de Garaje Rosellón. Ofertes en tots els vehicles, finançament 100% sense entrada i 2 anys de garantia. Ofertes úniques disponibles només a la fira. Del 16 al 18 d'octubre, visiteu-nos a Ebre Ocasió i descobriu el vostre nou cotxe. Garaje Rosellón, on els somnis sobre rodes es fan realitat.
0: Imagina Radio.

0: Són les 11.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bon dia. Centenars de pagesos van marxar ahir dimecres cap a Barcelona en protesta per l'increment de preus. La mobilització també va comptar amb la participació de pagesos de les Terres de l'Ebre, amb representants que es van desplaçar des de punts com Batea. Una de les queixes més recurrents és l'augment desmesurat dels carburants i dels fertilitzants, que fa molt difícil la viabilitat d'algunes explotacions, tal com explicaven alguns dels pagesos participants. També reconeixen que estan preocupats i que es veuen el futur molt negre. Junts per Tortosa demana explicacions per l'exclusió de Gesat del concurs d'hemodiàlisi de les Terres de l'Ebre. Segons la informació difosa pel grup municipal, la decisió s'hauria pres per mancances en la documentació presentada. El contracte té una durada de 5 anys i un valor estimat de 29,7 milions d'euros per al lot ebrenc. La portaveu de Junts, Meritxell Roger, ha demanat accedir a l'expedient i convocar un Consell d'Administració Extraordinari de Gesat per analitzar el cas i aclarir-ne l'abast. I en agenda, Amposta estrena nova temporada d'arts escèniques amb teatre i propostes familiars. Este dissabte 17 d'octubre comença la temporada amb l'espectacle familiar estrafalari del Mag Lari a l'Auditori Octavio Ruiz de la Lira. La programació s'allargarà fins a l'abril i combinarà 6 propostes teatrals, 5 espectacles familiars i muntatges de teatre amateur. Entre els noms destacats hi ha Carles Sanz, exmembre del Tricicle, Oriol Grau i Ramon Madaula. La temporada també reforça la col·laboració amb la Sala B, que acollirà 2 obres procedents de la Sala Trono de Tarragona. I pel que fa al temps, avui dijous ens hem despertat amb el cel un poc ennuvolat a les 4 comarques de l'Ebre. Pel que fa a les temperatures, seran lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 14 i 17 graus, mentre que les màximes arribaran als 24, 25 i 27 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
1: Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Clínica Terres de l'Ebre. Atenció sanitària propera, accessible i personalitzada per a mútues i particulars. Consultes externes, urgències, sala de parts, hospitalització, quiròfans, proves diagnòstiques i terapèutiques. Clínica Terres de l'Ebre. Telèfon 977-588-200. A Tortosa, sempre al teu servei.
2: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
3: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
4: 1.000 fulls de mus de llagostins de la Ràpita, rotllet de cecina amb oli i parmesà, croquetes de rabo de bou, lingot de bacallà gratinat amb all i oli i escalivada, sorbet de llimona i caneló de guaio cimental amb beixamel de tòfona. Aquest és el menú degustació del Diego de Santa Bàrbara. Tot amb postres, beguda i cafès per 50 euros. 977-71-90-17 i hotelrestaurantdiego.com.
5: Intel·ligència artificial, música, salut, economia, canvi climàtic i molt més. Arriben les aules d'extensió universitària per a la gent gran al campus Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili. Tria la teva aula a Tortosa, Flix o a la Ràpita i continua descobrint, compartint i aprenent. Matrícula oberta fins al 15 de novembre. Informa-te'n a campusebre.urb.cat amb la col·laboració dels ajuntaments de Tortosa, Flix i la Ràpita.
6: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33. Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta, una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta, a Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
2: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
3: La liposucció no és un tractament contra l'obesitat, però sí pot corregir aquelles parts del cos on s'ha acumulat el greix més rebel als règims dietètics.
4: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
3: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
5: Qui diu que la tardor és avorrida? Arriba la dolça tardor a Horta de Sant Joan. Dissabte 17 d'octubre, tapes, bon vi i festa amb DJ Lau. I diumenge 18, trobada de cotxes clàssics, taller infantil, espectacle, els dolços més tradicionals, productes d'artesania, música i berenar popular. Deixa la mandra a casa i vine a la plaça de l'Església d'Horta de Sant Joan. T'esperem a la dolça tardor.
6: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.

0: Són les 12. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. La Ràpita inaugurarà el nou pont del carrer Sant Josep al desembre i projecta noves obres de drenatge. La infraestructura va quedar molt malmesa després dels forts aiguats i la barrancada de fa un any, del 12 d'octubre de 2025. Els danys estructurals insalvables van provocar que el pont s'ensorrés a l'abril i s'està construint un de nou. En l'últim any s'han dut a terme actuacions per reduir el risc d'inundacions, sobretot al barri de Chicago i Sequesos, unes mesures que l'alcalde Xavier Reverté remarca que han funcionat i s'han notat en el darrer episodi de pluges dels últims dies. El Batlle ha anunciat més obres per millorar el drenatge i un projecte de renaturalització al carrer Sant Josep que suposarà una inversió de més de 5 milions d'euros. L'Ametlla de Mar estrena l'eina digital Aparca Fàcil per trobar aparcament i consultar les places lliures. La plataforma mostra en un mapa la ubicació dels estacionaments i el nombre de places lliures amb informació que s'actualitza automàticament. També ofereix indicacions per arribar a cada aparcament i es pot consultar des del mòbil, la tauleta o l'ordinador i està disponible en català, castellà, anglès i francès. L'eina està preparada per incorporar nous aparcaments a mesura que s'ampliï el servei. El projecte s'ha desenvolupat amb recursos propis de l'Ajuntament a través dels departaments d'Informàtica i Turisme i ja es pot consultar al web aparcafàcil.ametllamar.cat. Nous tallers de cuina i productes bio protagonistes de la campanya de dinamització del mercat d'Alcanar. Durant la setmana bio, que finalitza este diumenge 18 d'octubre, els clients que compren al mercat podran participar en un sorteig d'una cistella de productes ecològics. El 22 d'octubre també hi haurà un taller de cuina amb la cuinera local Rosa Samper, la Bunyoles, que prepararà una recepta de vedell encebat amb perfum de vi blanc. Al novembre, les activitats se centraran en els cítrics, com a prèvia d'Expo Cítric, que se celebrarà els dies 14 i 15 de novembre. I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un cel un poc ennuvolat que es mantindrà durant tota la jornada. Pel que fa a les temperatures, són lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 14 i 17 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 24 graus a Masdenverge, 25 a Corbera d'Ebre i 27 graus a Tivissa i Roquetes. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
0: Imagina Radio.
2: Imagina Radio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
2: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
1: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
3: Preparat per rebobinar en el temps? Rebobina el Mood Sunset Club. Dissabte 24 d'octubre, de 5 de la tarda a 11 de la nit, prepara't per viure una tarda plena de nostàlgia, música i molt bon ambient al Mood Sunset Club. Rebobina. Concert en directe en versió original i DJ Ricard, amb tots els èxits dels 80 i 90. Rebobina. Una tarda per cantar, ballar i tornar a viure els grans hits que mai passen de moda. Entrades a Ebre Tiquet. Socis a través de l'app Playoff. Rebobina al Mood Sunset Club. Els 80 i 90 tornen a la pista.
4: Ja coneixes el restaurant La Torreta de Remolins. Coneixes la qualitat dels nostres plats i productes. I ara pots tenir-los a casa amb l'Homoset. No tens temps per cuinar com a tu t'agrada en el teu dia a dia? Una celebració especial? Vols una alimentació sana? Torns de feina que no et deixen temps per cuinar? La solució és l'Homoset. La Torreta a casa. Avinguda Generalitat 28. A les casetes del mercat, l'Homoset. Botiga de cuina casolana per emportar. Telèfon de comandes 977. 45 60 66.
5: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. I per demostrar-t'ho, et regalem una revisió i una higiene dental gratuïtes. Demana cita a la Clínica Dental IO Tortosa trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics. Una altra manera d'entendre-lo.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: És el moment. Aprofita els grans descomptes a Mi Electro Moderogar. Smart TV de 75 polzades, 599 euros. Frigorífic de dues portes, primera marca, 219 euros. I assecadora de 8 quilos amb bomba de calor, 359 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moderogar, 70 anys servint per alguna cosa serà.
2: Atenció, amants del guinyot. Dissabte 24 d'octubre a Tortosa, setena edició del concurs de guinyot Logolafre in Memoriam José Montesó. Més de 4.500 euros en premis, a més de bingo i sortejos. Preu de l'inscripció, 60 euros per parella. Inclou esmorzar i dinar. Places limitades. Inscriu-te a logolafre.cat. Més info al 655 77 82 54 o guinyote.org.
3: L'operació de les parpelles aconsegueix donar llum a la mirada sense canviar l'expressió. Es realitza amb anestèsia local i sense ingrés hospitalari.
4: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
3: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
5: Fetzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fetzini. 977 70 12 57. Fetzini.net.
6: L'octubre és un mes d'espera. Esperem que arribi el fred, esperem que arribin les carxofes i, sobretot, esperem que arribin els calçots. I a Restaurant Hípica Equitor t'esperem a tu per a fer-te més lleugera l'espera. Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la brasa. Restaurant Hípica Equitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658 81 29 02.
0: Imagina Ràdio.
7: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.

0: Es la una. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. La Ràpita inaugurarà el nou pont del carrer Sant Josep al desembre i projecta noves obres de drenatge. La infraestructura va quedar molt malmesa després dels forts aiguats i la barrancada de fa un any, del 12 d'octubre de 2025. Els danys estructurals insalvables van provocar que el pont s'ensorrés a l'abril i s'està construint un de nou. En l'últim any s'han dut a terme actuacions per reduir el risc d'inundacions, sobretot al barri de Chicago i Sequesos, unes mesures que l'alcalde Xavier Reverter remarca que han funcionat i s'han notat en el darrer episodi de pluges dels últims dies. El Batlle ha anunciat més obres per millorar el drenatge i un projecte de renaturalització al carrer Sant Josep que suposarà una inversió de més de 5 milions d'euros. L'Ametlla de Mar estrena l'eina digital Aparca Fàcil per trobar aparcament i consultar les places lliures. La plataforma mostra en un mapa la ubicació dels estacionaments i el nombre de places lliures amb informació que s'actualitza automàticament. També ofereix indicacions per arribar a cada aparcament i es pot consultar des del mòbil, la tauleta o l'ordinador i està disponible en català, castellà, anglès i francès. L'eina està preparada per incorporar nous aparcaments a mesura que s'ampliï el servei. El projecte s'ha desenvolupat amb recursos propis de l'Ajuntament a través dels departaments d'Informàtica i Turisme i ja es pot consultar al web aparcafàcil.ametllamar.cat. Nous tallers de cuina i productes bio protagonistes de la campanya de dinamització del mercat d'Alcanar. Durant la setmana bio, que finalitza este diumenge 18 d'octubre, els clients que compren al mercat podran participar en un sorteig d'una cistella de productes ecològics. El 22 d'octubre també hi haurà un taller de cuina amb la cuinera local Rosa Samper, la Bunyoles, que prepararà una recepta de vedell encebat amb perfum de vi blanc. Al novembre, les activitats se centraran en els cítrics, com a prèvia d'Expo Cítric, que se celebrarà els dies 14 i 15 de novembre.
2: És temps de tardor. Cíntia Jardineria us ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un cel un poc ennuvolat que es mantindrà durant tota la jornada. Pel que fa a les temperatures, són lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 14 i 17 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 24 graus a Masdenverge, 25 a Corbera d'Ebre i 27 graus a Tivissa i Roquetes. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
3: La processionària del Pi provoca irritacions en oïdes, nas i gola en els humans i problemes greus a les mascotes. Ara és el moment d'actuar. Tens temps fins a finals d'octubre. Oblida't de la processionària del Pi durant 2 anys amb el tractament d'endoteràpia de Cíntia Jardineria, un procediment que actua des del cor del Pi. Informa't a cintiajardineria.com o trucant al 629 988 566.
0: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.
5: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
6: La millor música per sentir-se bé.
4: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Atenció, amants del guinyot. Dissabte 24 d'octubre a Tortosa, setena edició del concurs de guinyot Logolafre in Memoriam José Montesó. Més de 4.500 euros en premis, a més de bingo i sortejos. Preu de l'inscripció, 60 euros per parella. Inclou esmorzar i dinar. Places limitades. Inscriu-te a logolafre.cat. Més info al 655 77 82 54 o guinyote.org.
2: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
1: Atenció, amants dels cotxes! Del 16 al 18 d'octubre, no us perdeu les grans avantatges de fira de Garajes Rosellón. Ofertes en tots els vehicles, finançament 100% sense entrada i 2 anys de garantia. Ofertes úniques disponibles només a la fira. Del 16 al 18 d'octubre, visiteu-nos a Ebre Ocasió i descobriu el vostre nou cotxe. Garajes Rosellón, on els somnis sobre rodes es fan realitat.
3: Diumenge 25 d'octubre a les 6 de la tarda a la Sala B d'Amposta es presenta Plens de Sol, una proposta escènica de poesia i música que evidencia la força emocional de l'univers literari de Vicent Andrés Estellés. Les veus de Fuensanta López, Josep Lluís Villa, Arturo Gaya i la música en directe de Sergi Trenzano i Quique Pellicer donen forma a aquesta proposta íntima i emocionant. Venda anticipada d'entrades. Més info a la salabteatre.com.
1: L'octubre és un mes d'espera. Esperem que arribi el fred, esperem que arribin les carxofes i, sobretot, esperem que arribin els calçots. I a Restaurant Hípica Equitor t'esperem a tu per a fer-te més lleugera l'espera. Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la brasa. Restaurant Hípica Equitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658 81 29 02.
4: Imagina Ràdio.

0: Són les 2.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Fiscalia Anticorrupció intenta demostrar que Fial manipulava preus d'adjudicació amb les constructores a l'Ametlla de Mar amb desviacions superiors al 35% de sortida. La consultora controlava la societat municipal, la Cala Gestió, per encàrrec del govern municipal del llavors alcalde Andreu Martí, el principal acusat de la trama, que es jutja a l'Audiència Nacional. Ahir dimecres, l'exarquitecte municipal, Joan Prous, va declarar com a testimoni que desconeixia els acords, però no els ha descartat. La fiscal li va preguntar pels habitatges de protecció oficial del carrer Goya, construïts per l'empresa Incoex, que van acabar costant 269.000 euros més respecte dels 887.000 euros inicials. L'Ajuntament de Tortosa recorre l'exclusió de Gessat al concurs de l'hemodiàlisi ambulatòria de les Terres de l'Ebre i lamenta l'alarmisme generat per Junts. L'alcaldessa de Tortosa, Mar Lleixà, ha detallat que l'anterior gerència va presentar una documentació fora de temps i forma i que s'intenta solucionar. Lleixà ha remarcat que en cap cas suposa haver perdut la contractació perquè el procediment no està tancat ni tampoc que no estigui garantit el servei per als usuaris del territori. Així mateix, el govern municipal lamenta l'alarmisme generat per Junts per Tortosa. Des d'avui i fins al diumenge, Freginals celebra les 14è jornades culturals. La programació inclou 4 actes repartits en 4 dies amb l'objectiu de fomentar la cultura i la convivència entre els veïns i veïnes del municipi. Les activitats comencen avui dijous amb l'Oracle de l'Imaginari Català. Demà divendres, a les 6:30 de la tarda, serà el torn de la processó i la Missa del Santíssim. Dissabte, a les 5 de la tarda, actuarà la Coral Cingles del Montsià i, finalment, diumenge, a les 11:30 del matí, les jornades es tancaran amb la presentació del llibre Con qué gafas ves el mundo, a càrrec de l'autor Pau Subirats. I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un cel serè o poc ennuvolat i que seguirà així durant tot el dia. Avui les temperatures són lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 14 i 18 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 24 graus a Masdenverge, 25 a Corbera d'Ebre i 27 graus a Tivissa i Roquetes. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, lo bistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i lo bistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
2: Diumenge 25 d'octubre a les 6 de la tarda a la Sala B d'Amposta es presenta Plens de Sol, una proposta escènica de poesia i música que evidencia la força emocional de l'univers literari de Vicent Andrés Estellés. Un viatge sensible sobre els grans temes d'aquest poeta valencià: l'amor, el cos, la tendresa, la memòria col·lectiva, la lluita i l'estima per la llengua i la terra. Venda anticipada d'entrades. Més info a la salabteatre.com.
3: Sentiu l'olor de mar i d'arrossos acabats de fer? Aquest octubre prepareu els sentits. L'Ametlla de Mar us convida a viure una experiència gastronòmica única. Dissabte 17 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, quarantena diada de l'arrossejat amb el millor peix de Llotja directament del mar a la taula. I del 9 al 18 d'octubre, gaudiu de les 15enes jornades gastronòmiques de l'arrossejat. Informa't a visitametlladamar.com. Organitza l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
4: Intel·ligència artificial, música, salut, economia, canvi climàtic i molt més. Arriben les aules d'extensió universitària per a la gent gran al campus Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili. Tria la teva aula a Tortosa, Flix o a la Ràpita i continua descobrint, compartint i aprenent. Matrícula oberta fins al 15 de novembre. Informa-te'n a campusebre.urb.cat amb la col·laboració dels ajuntaments de Tortosa, Flix i la Ràpita.
5: Imagina Radio.
0: Imagina Radio.

0: Són les 3. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. Fiscalia Anticorrupció intenta demostrar que Fial manipulava preus d'adjudicació amb les constructores a l'Ametlla de Mar amb desviacions superiors al 35% de sortida. La consultora controlava la societat municipal, la Cala Gestió, per encàrrec del govern municipal del llavors alcalde Andreu Martí, el principal acusat de la trama, que es jutja a l'Audiència Nacional. Ahir dimecres, l'exarquitecte municipal, Joan Prous, va declarar com a testimoni que desconeixia els acords, però no els ha descartat. La fiscal li va preguntar pels habitatges de protecció oficial del carrer Goya, construïts per l'empresa Incoex, que van acabar costant 269.000 euros més respecte dels 887.000 euros inicials. L'Ajuntament de Tortosa recorre l'exclusió de Gessat al concurs de l'hemodiàlisi ambulatòria de les Terres de l'Ebre i lamenta l'alarmisme generat per Junts. L'alcaldessa de Tortosa, Mar Lleixà, ha detallat que l'anterior gerència va presentar una documentació fora de temps i forma i que s'intenta solucionar. Lleixà ha remarcat que en cap cas suposa haver perdut la contractació perquè el procediment no està tancat ni tampoc que no estigui garantit el servei per als usuaris del territori. Així mateix, el govern municipal lamenta l'alarmisme generat per Junts per Tortosa. Des d'avui i fins al diumenge, Freginals celebra les 14 jornades culturals. La programació inclou 4 actes repartits en 4 dies amb l'objectiu de fomentar la cultura i la convivència entre els veïns i veïnes del municipi. Les activitats comencen avui dijous amb l'Oracle de l'Imaginari Català. Demà divendres, a les 6:30 de la tarda, serà el torn de la processó i la missa del Santíssim. Dissabte, a les 5 de la tarda, actuarà la coral Cingles del Montsià i, finalment, diumenge, a les 11:30 del matí, les jornades es tancaran amb la presentació del llibre Con qué gafas ves el mundo, a càrrec de l'autor Pau Subirats. I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un cel serè o poc ennuvolat i que seguirà així durant tot el dia. Avui les temperatures són lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 14 i 18 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 24 graus a Masdenverge, 25 a Corbera d'Ebre i 27 graus a Tivissa i Roquetes. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
2: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
3: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.
5: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Atenció, amants del guinyot. Dissabte 24 d'octubre a Tortosa, 7a edició del concurs de guinyot Logolafre in Memoriam José Montesó. Més de 4.500 euros en premis, a més de bingo i sortejos. Preu de l'inscripció, 60 euros per parella. Inclou esmorzar i dinar. Places limitades. Inscriu-te a logolafre.cat. Més info al 655 77 82 54 o guinyote.org.
2: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu Happy Bumble a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
3: L'octubre és un mes d'espera. Esperem que arribi el fred, esperem que arribin les carxofes i, sobretot, esperem que arribin els calçots. I a Restaurant Hípica Equitor t'esperem a tu per a fer-te més lleugera l'espera. Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la brasa. Restaurant Hípica Equitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658 81 29 02.
4: Aquesta tardor puja al següent nivell amb estil. Les màquines Estilus donen la potència, l'autonomia i el control que necessites en cada tasca. Tallar, bufar, podar, fes-ho fàcil, fes-ho amb bateria. Descobreix ara les nostres ofertes. Troba'ns a Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64.
5: Qui diu que la tardor és avorrida? Arriba la dolça tardor a Horta de Sant Joan. Dissabte 17 d'octubre, tapes, bon vi i festa amb DJ Lau. I diumenge 18, trobada de cotxes clàssics, taller infantil, espectacle, els dolços més tradicionals, productes d'artesania, música i berenar popular. Deixa la mandra a casa i vine a la plaça de l'Església d'Horta de Sant Joan. T'esperem a la dolça tardor.
6: Imagina Ràdio.

0: Són les 4. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. La Ràpita inaugurarà el nou pont del carrer Sant Josep al desembre i projecta noves obres de drenatge. La infraestructura va quedar molt malmesa després dels forts aiguats i la barrancada de fa un any, del 12 d'octubre de 2025. Els danys estructurals insalvables van provocar que el pont s'ensorrés a l'abril i s'està construint un de nou. En l'últim any s'han dut a terme actuacions per reduir el risc d'inundacions, sobretot al barri de Chicago i Sequesos, unes mesures que l'alcalde Xavier Reverter remarca que han funcionat i s'han notat en el darrer episodi de pluges dels últims dies. El batlle ha anunciat més obres per millorar el drenatge i un projecte de renaturalització al carrer Sant Josep que suposarà una inversió de més de 5 milions d'euros. L'Ametlla de Mar estrena l'eina digital Aparca Fàcil per trobar aparcament i consultar les places lliures. La plataforma mostra en un mapa la ubicació dels estacionaments i el nombre de places lliures amb informació que s'actualitza automàticament. També ofereix indicacions per arribar a cada aparcament i es pot consultar des del mòbil, la tauleta o l'ordinador i està disponible en català, castellà, anglès i francès. L'eina està preparada per incorporar nous aparcaments a mesura que s'ampliï el servei. El projecte s'ha desenvolupat amb recursos propis de l'Ajuntament a través dels departaments d'Informàtica i Turisme i ja es pot consultar al web aparcafàcil.ametllamar.cat. Nous tallers de cuina i productes bio protagonistes de la campanya de dinamització del mercat d'Alcanar. Durant la Setmana Bio, que finalitza este diumenge 18 d'octubre, els clients que compren al mercat podran participar en un sorteig d'una cistella de productes ecològics. El 22 d'octubre també hi haurà un taller de cuina amb la cuinera local Rosa Samper, la Bunyoles, que prepararà una recepta de vedell encebat amb perfum de vi blanc. Al novembre, les activitats se centraran en els cítrics, com a prèvia d'Expo Cítric, que se celebrarà els dies 14 i 15 de novembre. I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un cel un poc ennuvolat que es mantindrà durant tota la jornada. Pel que fa a les temperatures, són lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 14 i 17 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 24 graus a Masdenverge, 25 a Corbera d'Ebre i 27 graus a Tivissa i Roquetes. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
0: Imagina Radio.
2: Imagina Radio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Ja coneixes el restaurant La Torreta de Remolins. Coneixes la qualitat dels nostres plats i productes. I ara pots tenir-los a casa amb l'Homoset. No tens temps per cuinar com a tu t'agrada en el teu dia a dia? Una celebració especial? Vols una alimentació sana? Torns de feina que no et deixen temps per cuinar? La solució és l'Homoset. La Torreta a casa. Avinguda Generalitat 28. A les casetes del mercat, l'Homoset. Botiga de cuina casolana per emportar. Telèfon de comandes 977 45 60 66.
2: Preparat per rebobinar en el temps?
3: Rebobina el Mood Sunset Club. Dissabte 24 d'octubre de 5 de la tarda a 11 de la nit, prepara't per viure una tarda plena de nostàlgia, música i molt bon ambient al Mood Sunset Club.
2: Rebobina.
3: Concert en directe en versió original i DJ Ricard amb tots els èxits dels 80 i 90.
2: Rebobina.
3: Una tarda per cantar, ballar i tornar a viure els grans hits que mai passen de moda.
2: Entrades a Ebretique.
3: Socis a través de l'app Playoff. Rebobina el Mood Sunset Club.
2: Els 80 i 90 tornen a la pista.
4: A la pròxima oportunitat, giri cap a Audi i Volkswagen Mercamotor, a Tortosa.
5: Per fer un GPS que m'entén. Aquest octubre canvia de cotxe i de ruta. Liquidació d'estoc de Volkswagen i Audi Mercamotor Tortosa. Descobreix els vehicles disponibles i consulta les condicions de la promoció. Només durant aquest octubre.
1: Necessites un vehicle per al teu negoci? No tots et donen les mateixes prestacions. A JMS Vehicles Industrials seleccionem exhaustivament les millors furgonetes i vehicles industrials seminous. Furgons de gran volum, combis, carrossats en plataforma, camions bolquet, furgonetes comercials o la nova línia de producte JMS Fred. Vine a veure el nostre estoc permanent d'isotèrmics i frigorífics llestos per entrega immediata. A Amposta, carretera de Freginals número 4, a la rotonda de Maruja Pla. JMS Vehicles Industrials. Som el motor del teu negoci.
0: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Sentiu l'olor de mar i d'arrossos acabats de fer? Aquest octubre prepareu els sentits. L'Ametlla de Mar us convida a viure una experiència gastronòmica única. Dissabte 17 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, 40a Diada de l'arrossejat amb el millor peix de Llotja directament del mar a la taula. I del 9 al 18 d'octubre, gaudiu de les 15enes jornades gastronòmiques de l'arrossejat. Informa't a visitametlladamar.com. Organitza l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
2: És el moment. Aprofita els grans descomptes a Mi Electro Moderogar. Smart TV de 75 polzades, 599 euros. Frigorífic de dues portes, primera marca, 219 euros. I assecadora de 8 quilos, amb bomba de calor, 359 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moderogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
3: Atenció, amants dels cotxes! Del 16 al 18 d'octubre, no us perdeu les grans avantatges de fira de Garaje Rosellón. Ofertes en tots els vehicles, finançament 100% sense entrada i 2 anys de garantia. Ofertes úniques disponibles només a la fira. 2, 3, 4! Del 16 al 18 d'octubre, visiteu-nos a Ebre Ocasió i descobriu el vostre nou cotxe. Garaje Rosellón, on els somnis sobre rodes es fan realitat.
4: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.
0: Imagina Ràdio.

0: Són les 5. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. La Ràpita inaugurarà el nou pont del carrer Sant Josep al desembre i projecta noves obres de drenatge. La infraestructura va quedar molt malmesa després dels forts aiguats i la barrancada de fa un any, del 12 d'octubre de 2025. Els danys estructurals insalvables van provocar que el pont s'ensorrés a l'abril i s'està construint un de nou. En l'últim any s'han dut a terme actuacions per reduir el risc d'inundacions, sobretot al barri de Chicago i Sequesos, unes mesures que l'alcalde Xavier Reverté remarca que han funcionat i s'han notat en el darrer episodi de pluges dels últims dies. El Batlle ha anunciat més obres per millorar el drenatge i un projecte de renaturalització al carrer Sant Josep que suposarà una inversió de més de 5 milions d'euros. L'Ametlla de Mar estrena l'eina digital Aparca Fàcil per trobar aparcament i consultar les places lliures. La plataforma mostra en un mapa la ubicació dels estacionaments i el nombre de places lliures amb informació que s'actualitza automàticament. També ofereix indicacions per arribar a cada aparcament i es pot consultar des del mòbil, la tauleta o l'ordinador i està disponible en català, castellà, anglès i francès. L'eina està preparada per incorporar nous aparcaments a mesura que s'ampliï el servei. El projecte s'ha desenvolupat amb recursos propis de l'Ajuntament a través dels departaments d'Informàtica i Turisme i ja es pot consultar al web aparcafàcil.ametllamar.cat. Nous tallers de cuina i productes bio protagonistes de la campanya de dinamització del mercat d'Alcanar. Durant la setmana bio, que finalitza este diumenge 18 d'octubre, els clients que compren al mercat podran participar en un sorteig d'una cistella de productes ecològics. El 22 d'octubre també hi haurà un taller de cuina amb la cuinera local Rosa Samper, la Bunyoles, que prepararà una recepta de vedell encebat amb perfum de vi blanc. Al novembre, les activitats se centraran en els cítrics, com a prèvia d'Expo Cítric, que se celebrarà els dies 14 i 15 de novembre. I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un cel un poc ennuvolat que es mantindrà durant tota la jornada. Pel que fa a les temperatures, són lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 14 i 17 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 24 graus a Masdenverge, 25 a Corbera d'Ebre i 27 graus a Tivissa i Roquetes. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
4: La millor música per sentir-se bé.
2: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio 103.9 FM.
1: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
2: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Tous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
3: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
3: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
4: Atenció, amants del guinyot. Dissabte 24 d'octubre a Tortosa, setena edició del concurs de guinyot Logolafre in memoriam José Montesó. Més de 4.500 euros en premis, a més de bingo i sortejos. Preu de l'inscripció, 60 euros per parella. Inclou esmorzar i dinar. Places limitades. Inscriu-te a logolafre.cat. Més info al 655 77 82 54 o guinyote.org.
5: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
6: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
7: Aquesta tardor puja al següent nivell amb Estil. Les màquines Estil us donen la potència, l'autonomia i el control que necessites en cada tasca. Tallar, bufar, podar, fes-ho fàcil, fes-ho amb bateria. Descobreix ara les nostres ofertes.
8: Troba'ns a Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64.
9: Qui diu que la tardor és avorrida? Arriba la dolça tardor a Horta de Sant Joan. Dissabte 17 d'octubre, tapes, bon vi i festa amb DJ Lau. I diumenge 18, trobada de cotxes clàssics, taller infantil, espectacle, els dolços més tradicionals, productes d'artesania, música i berenar popular. Deixa la mandra a casa i vine a la plaça de l'Església d'Horta de Sant Joan. T'esperem a la dolça tardor.
10: Imagina Ràdio.

0: Són les 6.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Fiscalia Anticorrupció intenta demostrar que Fial manipulava preus d'adjudicació amb les constructores a l'Ametlla de Mar amb desviacions superiors al 35% de sortida. La consultora controlava la societat municipal, la Cala Gestió, per encàrrec del govern municipal del llavors alcalde Andreu Martí, el principal acusat de la trama, que es jutja a l'Audiència Nacional. Ahir dimecres, l'exarquitecte municipal, Joan Prous, va declarar com a testimoni que desconeixia els acords, però no els ha descartat. La fiscal li va preguntar pels habitatges de protecció oficial del carrer Goya, construïts per l'empresa Incoex, que van acabar costant 269.000 euros més respecte dels 887.000 euros inicials. L'Ajuntament de Tortosa recorre l'exclusió de Gessat al concurs de l'hemodiàlisi ambulatòria de les Terres de l'Ebre i lamenta l'alarmisme generat per Junts. L'alcaldessa de Tortosa, Mar Lleixà, ha detallat que l'anterior gerència va presentar una documentació fora de temps i forma i que s'intenta solucionar. Lleixà ha remarcat que en cap cas suposa haver perdut la contractació perquè el procediment no està tancat ni tampoc que no estigui garantit el servei per als usuaris del territori. Així mateix, el govern municipal lamenta l'alarmisme generat per Junts per Tortosa. Des d'avui i fins al diumenge, Freginals celebra les 14es jornades culturals. La programació inclou 4 actes repartits en 4 dies amb l'objectiu de fomentar la cultura i la convivència entre els veïns i veïnes del municipi. Les activitats comencen avui dijous amb l'Oracle de l'Imaginari Català. Demà divendres, a les 6:30 de la tarda, serà el torn de la processó i la Missa del Santíssim. Dissabte, a les 5 de la tarda, actuarà la coral Cingles del Montsià i, finalment, diumenge, a les 11:30 del matí, les jornades es tancaran amb la presentació del llibre Con qué gafas ves el mundo, a càrrec de l'autor Pau Subirats. I pel que fa al temps, avui dijous hem tingut un cel serè o poc ennuvolat i les temperatures han baixat. De cara a demà divendres, predominarà l'ambient assolellat, tot i l'aparició de núvols que deixaran localment el cel ennuvolat. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran semblants. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
2: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
3: És el moment. Aprofita els grans descomptes a Mi Electro Moderogar. Smart TV de 75 polzades, 599 euros. Frigorífic de dues portes, primera marca, 219 euros. I assecadora de 8 quilos, amb bomba de calor, 359 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moderogar. 70 anys servint per alguna cosa serà.
4: Qui diu que la tardor és avorrida? Arriba la dolça tardor a Horta de Sant Joan. Dissabte 17 d'octubre, tapes, bon vi i festa amb DJ Lao. I diumenge 18, trobada de cotxes clàssics, taller infantil, espectacle, els dolços més tradicionals, productes d'artesania, música i berenar popular. Deixa la mandra a casa i vine a la plaça de l'Església d'Horta de Sant Joan. T'esperem a la dolça tardor.
5: Aquesta tardor puja al següent nivell amb Estil. Les màquines Estil us donen la potència, l'autonomia i el control que necessites en cada tasca. Tallar, bufar, podar, fes-ho fàcil, fes-ho amb bateria. Descobreix ara les nostres ofertes. Troba'ns a Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64.
6: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa amb posta i vinarost, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
0: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Sentiu l'olor de mar i de rosses acabats de fer? Aquest octubre prepareu els sentits. L'Ametlla de Mar us convida a viure una experiència gastronòmica única. Dissabte 17 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, quarantena diada de la rossejat amb el millor peix de llotja directament del mar a la taula. I del 9 al 18 d'octubre, gaudiu de les 15enes jornades gastronòmiques de la rossejat. Informa't a visitametlladamar.com. Organitza l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
2: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
3: Necessites un vehicle per al teu negoci? No tots et donen les mateixes prestacions. A JMS Vehicles Industrials seleccionem exhaustivament les millors furgonetes i vehicles industrials seminous. Furgons de gran volum, combis, carrossats amb plataforma, camions bolquet, furgonetes comercials o la nova línia de producte JMS Fred. Vine a veure el nostre estoc permanent d'isotèrmics i frigorífics llestos per entrega immediata. A Amposta, carretera de Freginals número 4, a la rotonda de Maruja Pla. JMS Vehicles Industrials. Som el motor del teu negoci.
4: Si et planteges una correcció estètica i plàstica, busca professionals qualificats. Ve al Col·legi de Metges o a l'Associació de Cirurgians Plàstics. L'important és mantenir-te informat.
5: Clínica de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
4: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
0: Imagina Ràdio.
6: Imagina Ràdio.

0: Són les 7. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. Fiscalia Anticorrupció intenta demostrar que Fial manipulava preus d'adjudicació amb les constructores a l'Ametlla de Mar amb desviacions superiors al 35% de sortida. La consultora controlava la societat municipal, la Cala Gestió, per encàrrec del govern municipal del llavors alcalde Andreu Martí, el principal acusat de la trama, que es jutja a l'Audiència Nacional. Ahir dimecres, l'exarquitecte municipal, Joan Prous, va declarar com a testimoni que desconeixia els acords, però no els ha descartat. La fiscal li va preguntar pels habitatges de protecció oficial del Carregoia, construïts per l'empresa Incoex, que van acabar costant 269.000 euros més respecte dels 887.000 euros inicials. L'Ajuntament de Tortosa recorre l'exclusió de Gessat al concurs de l'hemodiàlisi ambulatòria de les Terres de l'Ebre i lamenta l'alarmisme generat per Junts. L'alcaldessa de Tortosa, Mar Lleixà, ha detallat que l'anterior gerència va presentar una documentació fora de temps i forma i que s'intenta solucionar. Lleixà ha remarcat que en cap cas suposa haver perdut la contractació perquè el procediment no està tancat ni tampoc que no estigui garantit el servei per als usuaris del territori. Així mateix, el govern municipal lamenta l'alarmisme generat per Junts per Tortosa. Des d'avui i fins al diumenge, Freginals celebra les 14è jornades culturals. La programació inclou 4 actes repartits en 4 dies amb l'objectiu de fomentar la cultura i la convivència entre els veïns i veïnes del municipi. Les activitats comencen avui dijous amb l'Oracle de l'Imaginari Català. Demà divendres, a les 6:30 de la tarda, serà el torn de la processó i la missa del Santíssim. Dissabte, a les 5 de la tarda, actuarà la coral Cingles del Montsià i, finalment, diumenge, a les 11:30 del matí, les jornades es tancaran amb la presentació del llibre Con qué gafas ves el mundo, a càrrec de l'autor Pau Subirats. I pel que fa al temps, avui dijous hem tingut un cel serè o poc ennuvolat i les temperatures han baixat. De cara a demà divendres, predominarà l'ambient assolellat, tot i l'aparició de núvols que deixaran localment el cel ennuvolat. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran semblants. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
0: Imagina Radio.
2: Imagina Radio.
3: Imagina Radio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Multiòptica es presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
2: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
3: Existeix un lloc on aprendre tot allò que ningú et pot ensenyar. Però abans de matricular-t'hi, has de saber una cosa. No et graduaràs, perquè a la Universitat del Carrer no deixaràs mai d'aprendre. Descobreix amb el nou Cupra Raval 100% elèctric amb més de 440 quilòmetres d'autonomia tot el que la ciutat et pot ensenyar. Vine a descobrir-lo a Autoesteller, a Vinaròs i Tortosa.
4: Renovar el bany és renovar la manera de viure'l.
5: A Vic Magmajor t'ho posem fàcil.
4: Mobles, lavabos, espills, dutxes, sanitaris, ceràmica, paviments i revestiments.
5: Tot el que imagines al millor preu.
4: Vic Magmajor.
5: Amposta i Tortosa. Inspira't, renova i gaudix.
6: L'octubre és un mes d'espera. Esperem que arribi el fred, esperem que arribin les carxofes i, sobretot, esperem que arribin els calçots. I a Restaurant Hípica Equitor t'esperem a tu per a fer-te més lleugera l'espera. Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la brasa. Restaurant Hípica Equitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658 81 29 02.
7: Intel·ligència artificial, música, salut, economia, canvi climàtic i molt més. Arriben les aules d'extensió universitària per a la gent gran al campus Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili. Tria la teva aula a Tortosa, Flix o a la Ràpita i continua descobrint, compartint i aprenent. Matrícula oberta fins al 15 de novembre. Informa-te'n a campusebre.urb.cat amb la col·laboració dels ajuntaments de Tortosa, Flix i la Ràpita.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Atenció, amants del guinyot. Dissabte 24 d'octubre a Tortosa, setena edició del concurs de guinyot Logolafre in memoriam José Montesó. Més de 4.500 euros en premis, a més de bingo i sortejos. Preu de l'inscripció, 60 euros per parella. Inclou esmorzar i dinar. Places limitades. Inscriu-te a logolafre.cat. Més info al 655 77 82 54 o guinyote.org.
2: Preparat per rebobinar en el temps? Rebobina el Mood Sunset Club. Dissabte 24 d'octubre, de 5 de la tarda a 11 de la nit, prepara't per viure una tarda plena de nostàlgia, música i molt bon ambient al Mood Sunset Club. Rebobina. Rebobina. Concert en directe amb versió original i DJ Ricard, amb tots els èxits dels 80 i 90. Rebobina. Una tarda per cantar, ballar i tornar a viure els grans hits que mai passen de moda. Entrades a Ebretique. Socis a través de l'app Playoff. Rebobina el Mood Sunset Club. Els 80 i 90 tornen a la pista.
3: La cuina mediterrània s'inspira en l'oli d'oliva verge extra. El trobaràs a les agrobotigues de Santa Bàrbara, La Sénia i Freginals o als principals supermercats de Catalunya. Millora el sabor de qualsevol plat amb un oli d'oliva saludable, equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolei i Freginals. El sabor de la nostra terra.
1: Atenció, amants dels cotxes! Del 16 al 18 d'octubre, no us perdeu les grans avantatges de fira de Garaje Rosellón. Ofertes en tots els vehicles, finançament 100% sense entrada i 2 anys de garantia. Ofertes úniques disponibles només a la fira. Del 16 al 18 d'octubre, visiteu-nos a Ebre Ocasió i descobriu el vostre nou cotxe. Garaje Rosellón, on els somnis sobre rodes es fan realitat.
0: Intensitat. Duresa. Concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.

0: Són les 8.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Maria Climent publica Punt de no retorn, advertint que a partir dels 40 sembla que s'estigui entrenant per a la menopausa. A la pressió estètica que ja pateixen les dones, se n'hi afegeix una de nova, preparar-se per a la menopausa. El llibre va començar com un encàrrec de la seva editora, Eugènia Brogi, que li va proposar escriure una novel·la eròtica i n'ha conservat les escenes de sexe, un terreny que l'autora veu super poc explotat en la literatura catalana. Però, sobretot, parla de parelles en crisi i de precarietat i, segons admet, segur que hi ha moltes parelles que no se separen perquè no s'ho poden permetre. GPEC-EDC presenta al·legacions a un macroprojecte eòlic al Baix Aragó i la corresponent línia d'evacuació cap a Ascó. Segons els ambientalistes, es tracta d'una actuació de gran magnitud que afectaria un territori que encara conserva una elevada qualitat ambiental i paisatgística, ja que travessaria diversos municipis de la Terra Alta. L'entitat ha ressaltat que el projecte afecta diversos espais protegits per la xarxa Natura 2000 i té impacte en la connectivitat ecològica del territori, afectant aus amenaçades com el voltó i diverses espècies d'àguiles. La desena recreació del setge de Tortosa de 1708 comptarà amb 120 participants i recupera fortificacions com Orleans. La nova edició d'aquestes jornades històriques se celebraran el 24 i 25 d'octubre i recreen el moment en què les tropes borbòniques del duc d'Orleans van concentrar més de 30.000 atacants contra la ciutat. També serà una bona oportunitat per descobrir el patrimoni de fortificacions rehabilitat i recuperat, com la museïtzació de les avançades de Sant Joan i del fortí d'Orleans, el fortí del Bonet i les intervencions al castell de la Suda. La proposta permet reviure els combats dels últims dies d'aquell cruent setge de la Guerra de Successió i també conèixer els costums militars de l'època. I pel que fa al temps, avui dijous hem tingut un cel serè o poc ennuvolat i les temperatures han baixat. De cara a demà divendres, predominarà l'ambient assolellat, tot i l'aparició de núvols que deixaran localment el cel ennuvolat. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran semblants. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
3: La vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
4: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
3: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
4: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
3: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
1: Imagina Ràdio.
5: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant l'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
2: Diumenge 25 d'octubre a les 6 de la tarda a la Sala B d'Amposta es presenta Plens de Sol, una proposta escènica de poesia i música que evidencia la força emocional de l'univers literari de Vicent Andrés Estellés. Les veus de Fuensanta López, Josep Lluís Villa, Arturo Gaya i la música en directe de Sergi Trenzano i Quique Pellicer donen forma a aquesta proposta íntima i emocionant. Venda anticipada d'entrades. Més info a la salabteatre.com.
3: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
4: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
0: Imagina Ràdio.

0: Són les 9.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona nit. Maria Climent publica Punt de no retorn, advertint que a partir dels 40 sembla que s'estigui entrenant per a la menopausa. A la pressió estètica que ja pateixen les dones, se n'hi afegeix una de nova, preparar-se per a la menopausa. El llibre va començar com un encàrrec de la seva editora, Eugènia Brogi, que li va proposar escriure una novel·la eròtica i n'ha conservat les escenes de sexe, un terreny que l'autora veu super poc explotat en la literatura catalana. Però, sobretot, parla de parelles en crisi i de precarietat i, segons admet, segur que hi ha moltes parelles que no se separen perquè no s'ho poden permetre. GPEC-EDC presenta al·legacions a un macroprojecte eòlic al Baix Aragó i la corresponent línia d'evacuació cap a Ascó. Segons els ambientalistes, es tracta d'una actuació de gran magnitud que afectaria un territori que encara conserva una elevada qualitat ambiental i paisatgística, ja que travessaria diversos municipis de la Terra Alta. L'entitat ha ressaltat que el projecte afecta diversos espais protegits per la xarxa Natura 2000 i té impacte en la connectivitat ecològica del territori, afectant aus amenaçades com el voltor i diverses espècies d'àguiles. La desena recreació del setge de Tortosa de 1708 comptarà amb 120 participants i recupera fortificacions com Orleans. La nova edició d'aquestes jornades històriques se celebraran el 24 i 25 d'octubre i recreen el moment en què les tropes borbòniques del duc d'Orleans van concentrar més de 30.000 atacants contra la ciutat. També serà una bona oportunitat per descobrir el patrimoni de fortificacions rehabilitat i recuperat, com la museïtzació de les avançades de Sant Joan i del fortí d'Orleans, el fortí del Bonet i les intervencions al castell de la Suda. La proposta permet reviure els combats dels últims dies d'aquell cruent setge de la Guerra de Successió i també conèixer els costums militars de l'època. I pel que fa al temps, avui dijous hem tingut un cel serè o poc ennuvolat i les temperatures han baixat. De cara a demà divendres, predominarà l'ambient assolellat, tot i l'aparició de núvols que deixaran localment el cel ennuvolat. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran semblants. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
1: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.

0: Imagina Radio.
1: Són les 10. Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona nit. Maria Climent publica Punt de no retorn, advertint que a partir dels 40 sembla que s'estigui entrenant per a la menopausa. A la pressió estètica que ja pateixen les dones, se n'hi afegeix una de nova, preparar-se per a la menopausa. El llibre va començar com un encàrrec de la seva editora, Eugènia Brogi, que li va proposar escriure una novel·la eròtica i n'ha conservat les escenes de sexe, un terreny que l'autora veu super poc explotat en la literatura catalana. Però, sobretot, parla de parelles en crisi i de precarietat i, segons admet, segur que hi ha moltes parelles que no se separen perquè no s'ho poden permetre. GPEC-EDC presenta al·legacions a un macroprojecte eòlic al Baix Aragó i la corresponent línia d'evacuació cap a Ascó. Segons els ambientalistes, es tracta d'una actuació de gran magnitud que afectaria un territori que encara conserva una elevada qualitat ambiental i paisatgística, ja que travessaria diversos municipis de la Terra Alta. L'entitat ha ressaltat que el projecte afecta diversos espais protegits per la xarxa Natura 2000 i té impacte en la connectivitat ecològica del territori, afectant aus amenaçades com el voltor i diverses espècies d'àguiles. La desena recreació del setge de Tortosa de 1708 comptarà amb 120 participants i recupera fortificacions com Orleans. La nova edició d'aquestes jornades històriques se celebraran el 24 i 25 d'octubre i recreen el moment en què les tropes borbòniques del duc d'Orleans van concentrar més de 30.000 atacants contra la ciutat. També serà una bona oportunitat per descobrir el patrimoni de fortificacions rehabilitat i recuperat, com la museïtzació de les avançades de Sant Joan i del Fortí d'Orleans, el Fortí del Bonet i les intervencions al Castell de la Suda. La proposta permet reviure els combats dels últims dies d'aquell cruent setge de la Guerra de Successió i també conèixer els costums militars de l'època. I pel que fa al temps, avui dijous hem tingut un cel serè o poc ennuvolat i les temperatures han baixat. De cara a demà divendres, predominarà l'ambient assolellat, tot i l'aparició de núvols que deixaran localment el cel ennuvolat. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran semblants. I fins aquí les notícies del dia. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem demà amb més informació i més notícies. Molt bona nit.
1: Imagina Radio.
0: Imagina Radio.